0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món.